0: Venim de cridar-lo. Això
1: està aquí en service and quarters, cross panel to tower, please.